0: Segueix-nos a les xarxes socials i informa't també al 962-96-1668. Jesuïtes Gandia, on un bon començament pot canviar el teu destí. Vine a la teua visita personalitzada. T'esperem.
1: La mañana de Carmen Berzosa, de lunes a viernes en el 90.6 FM. COPE Onda Naranja. La importancia de quien te lo cuenta.